0: Molt bon dia, són les 8. A aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem les retencions que hi ha a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la ronda litoral. Hi ha retencions des de Santa Coloma en sentit Trinitat.
0: A les 6 del matí han entrat en vigor els nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% que els Estats Units imposen en una vuitantena de països, inclosa tota la Unió Europea. Trump justifica la mesura acusant aquests països de no tenir lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Un Donald Trump que rebaixa expectatives per l'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita. L'endemà de fer l'anunci, ara el condiciona al fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. El govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat al sud de Catalunya. I nova jornada complicada pels usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esvoranc al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen les tasques per reomplir i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i en continua investigant les causes. Incredulitat del Partit Popular i d'altres partits com Esquerra Republicana davant les últimes explicacions de Zapatero, en què defensa la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediant el rescat de Plus Ultra. També diu que les joies, per valor d'1 milió d'euros, que li van trobar són un regal de cortesia. Ha quedat aprovat al Congrés el primer tràmit de la llei que contempla la condonació dels 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. I en cultura, divendres d'arrencada de festivals musicals al Pirineu amb l'oferta del Dansàneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell, i a l'Empordà la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival. A Barcelona es vibrarà també amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum.
2: Esports.
3: Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Ahir triomfa en solitari per Richard Carapaz. El mallot groc segueix sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a 1/4. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Mayer Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a 1/4.
0: I ens queda el temps. Matí càlid, amb sol i alguns núvols baixos al litoral sud. El cel, però, cada cop serà més blau i menys terrós. Esperem calor al migdia, però començarà a fluixar una mica. Les màximes més altes encara de forma puntual fregaran els 40 graus. Tarda de nuvolades al Pirineu, sobretot occidental, on no es descarta alguna gotellada, i s'intensificarà el vent de sud.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ara sí, com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim dues avaries actives. La primera, des d'aquesta matinada, ens deixa lentitud a la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit Girona i que fins fa poca estona doncs fallava un carril de circulació. La segona avaria ha estat també ara, si ho fa una estona, a la C58, concretament al nus de la Trinitat, que deixa trànsit lent i aturades fins a Torre Baró, en sentit Sabadell. Doncs a causa d'aquesta avaria també falla un carril de circulació. Tot plegat, doncs també ens deixa retencions a la Pota Nord, concretament a la B20, des de Santa Coloma de Gramenet en direcció a Barcelona. Per tant, podem dir que pel que fa a les retencions habituals en aquest vessant Besòs, tenim fortament congestionat aquestes vies principals, però també a la Ronda Litoral hi ha retencions en sentit sud entre Sant Adrià del Besòs i la Barceloneta. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Bon dia i fins la tornada. Bones vacances, Ferran.
1: Igualment, que vagi molt bé. Una abraçada.
0: Una abraçada, gràcies. Doncs ja sabeu, se'ns en van de vacances. Unes merescudes vacances. I tornaran al setembre. Ja sabeu, ja saps, ens ha dit el Ferran... Precaució, sobretot, i paciència a les carreteres. Voy a pasármelo bien.

0: camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
1: Ayuntamiento de Badalona.
2: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
3: Y tenemos por aquí peticiones musicales. Dice, buenos días María, feliz viernes, feliz fin de semana. ¿Podrías poner Flaca de Andrés Calamaro? Muchas gracias. Pues gracias a ti, José Francisco. Que tengas un bonito fin de semana. Un besazo.

I ara sí, tenim la cançó que ens demana la Maica de Casa Gemes. Diu, bon dia, Maria, sóc la Maica de Casa Gemes. Primer, et desitjo bon programa. M'agradaria escoltar la cançó Rumba és tard, de Capinàs. Per tu, per la Pepi de Sant Mori, avui t'envio mil gràcies i abraçada des de Massanet. Doncs aquí la tens, que tinguis un gran dia, petonet, des de Badalona. Petonet i abraçada, eh?

Es la pegatina, vine amb mi, vinga, vine amb mi. Que et posaré bona música. Vinga, que en uns minuts obrim els telèfons.

0: Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.
1: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova.
2: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
3: Junio de 2026. Llega la mayor inversión en limpieza para transformar Badalona. Más limpieza con agua en todas las calles. Más cuidado de los parques y jardines. Renovamos todos los camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
4: Ayuntamiento de Badalona.
5: ¿Buscas hogar en Badalona? En JJ Finques Badalona lo hacemos fácil. Tu piso ideal, tu inversión perfecta o la venta de tu vivienda. Con la confianza de una inmobiliaria que conoce cada rincón de la ciudad. En JJ Finques Badalona te acompañamos en todo el proceso. Con transparencia, cercanía y resultados. Tu hogar empieza en JJ Finques Badalona. Compra, vende o alquila con la confianza de una inmobiliaria cercana y profesional. También tramitamos tu herencia en Badalona, Santa Coloma, San Adrián, Maresme y Barcelona. Visítanos en jjfinquesbadalona.es o en nuestra oficina de Mara de Deudalorda 170, 93 681 43 17, 93 681 43 17. Confianza y profesionalidad. JJ Finques Badalona. Hacemos fácil encontrar tu casa.
6: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

I per aquí tenemos el rei de la rumba catalana, és el Peret. No estava muerto, que va, estava de parranda, el muerto vivo.

0: siempre igual.
1: No pienso en res més que tu.
0: Posat a dir, digue'm que et tornes. Pots de tant que et faig patir, que et vols morir.
1: Tu ets com el vent que porta violins i roses.
0: No m'enredis, no menteixis

de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: Bueno, doncs a veure què diu la cançó. Realment és veritat, és cert, és meravellosa. A veure què diu l'Enric. A veure.
1: Que tinguis un bon cap de setmana, Mari Carmen.
0: I igual.
1: I gràcies per ser com ets. Una locutora i una dona fantàstica i impagable.
0: Gràcies, moltes, moltes gràcies. Bueno, ja serà menys, ja serà menys, ja serà menys. Gràcies a vosaltres per ser-hi i per, bueno, i per apostar sempre, sempre, sempre per nosaltres, per Ràdio Pomar.